0: Pajarillo, carnal, el pajarillo, carnal, el pajarillo, carnal, el pajarillo, carnal, el pajarillo, carnal, el pajarillo, carnal, el pajarillo, carnal, el pajarillo, carnal, el pajarillo, carnal, el pajarillo, carnal, el pajarillo, carnal, el pajarillo, carnal, el pajarillo, carnal, final, final, fiatal, fiatal, fiatal,
1: Pues hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre, ya, hombre,